0: Güey.
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En en Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no vull ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el Polígamo?
0: Ei!